brindó Marindeta. Están retirada en una cambreta. L'Àngel ni va entrar per la finestreta. D'on vos guard, Maria, de gràcia sou plena. La nit de Nadal parireu vos, verge, en tindreu un noi, bonic com l'estrella.